0: ponent. A cumballà, banantan, a cumballà, secund, a cumballà, banantan. A cumballà, ponent, a cumballà, banantan, a cumballà, secund, a cumballà, banantan. A cumballà, ponent, a cumballà, banantan, a cumballà, secund, a cumballà, banantan. A cumballà, ponent, a cumballà, banantan, a cumballà, secund, a cumballà, banantan. A cumballà, ponent, a cumballà, banantan, a cumballà.
1: Una buena combinación. Dos a las dos. Porque en Vía 97.7 somos igual que tú.